Pels mals auguris m'he inventat una fe cega per asil, que avui penja d'un fil que

Pels mals auguris m'he inventat una fe cega per asil, que avui penja d'un fil, que remarem si hem de remar, però falta mans si ens fem petits.